0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Cabrera. 107.9. Els èxits. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: I'll be longer. Ràdio Abrera, són les 3.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
4: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
5: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Didi.
1: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
2: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
9: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. Radioabrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: és que fa més valent.
1: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
2: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
1: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
2: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
1: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: Freda, 107.9. Els èxits.
1: Ràdio Abrera, són les 6.
2: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
3: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
7: Ràdio Abrera, la millor forma de gaudir del teu cap de setmana. Kinda wanna dance to this.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Con otra historia.

0: Ràdio Abrera, són les 7.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

0: Cap de setmana.
1: Cap de setmana.
0: Amb Ràdio Abrera.
2: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
4: Happy Holidays!

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també, l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp que ha impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem que ahir els manifestants van impedir que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el Massaid, ha demanat al PP que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
3: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
2: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I d'altra banda, també expliquem que el manteniment de Pirineus Oriental s'ha imposat aquest divendres a la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya Nord. La votació ha comptat amb una participació del 10,4% de les persones inscrites a les llistes electorals. Impulsada pel Departament dels Pirineus Orientals i amb caràcter no vinculant, proposava tres opcions diferents. Dels 38.178 vots emesos, el 47% han estat per Pirineus Orientals, el nom actual, el 42,15% per Pirineus Catalans i el 10,64% per Pirineus Mediterranis. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional.
4: Quiero volver a enamorarte mil veces. Todos los días con tal de que tú me beses.
0: Amb tota l'actualitat. El moment.
5: Quiere enamorarme, pero a mí no me niega. Me escucha mientras se maquilla. Le gusta malian como la mayoría, la nena linda.
0: De dilluns a divendres, de

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música. Ràdio Obrera. Que practico esport. Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte. Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu. Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp que han impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem, però, que els manifestants van impedir un dia abans que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Saiz, ha demanat al Partit Popular que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
3: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
2: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I en cultura, els valencians La Fumiga han fet petita la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari a un quart de dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda. Dues hores abans, a les 11, Buós ha actuat en el mateix escenari per celebrar els 20 anys de carrera i Pastora ha bufat les espelmes dels 25 anys poc després a la plaça Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
5: No te quedes atrás
4: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
5: En Top Música Nueva.
4: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Abrera.
0: Big Friday on Air.
6: Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato.
0: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
7: Oh, I'm done hiding now. I'm shining like I'm gonna be.
0: Big Friday on Air. A Radio Abrera.
8: A Radio Abrera.
9: A Radio Abrera.
8: A Radio...
0: El cap de setmana... Passa-la amb nosaltres. El cap de setmana, passa-la amb Ràdio Abrera.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera. Jo la pedi...

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir...

0: garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
2: Torna, perdó.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. I el comerç de Palamós, al Baix Empordà, acomiada l'estiu amb la tercera botiga al carrer de l'any. Els establiments participants posaran les seves parades a preu d'ocasió. Ens ho explica des de Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
3: Els comerciants de Palamós fan avui el comiat simbòlic de la campanya d'estiu amb la liquidació d'estocs a la fira La Botiga al Carrer. Fins a les 9 de la nit, els botiguers oferiran articles de roba, alimentació i regal a preus d'ocasió. Els organitzadors han previst també un programa d'activitats infantils amb atraccions inflables i altres. Les botigues obsequiaran els clients amb vals per participar-hi. Ventura Puig és el gerent de l'Associació Palamosina de Comerç FECOTUR.
4: És la tercera botiga que organitza FECOTUR durant l'any i les seves parades estaran ubicades en el carrer més cèntric, com són el carrer Cervantes, carrer Didac Garrell, carrer Major, plaça dels Arbres i Tauer Cervià. I trobaran grans descomptes amb la roba de la col·lecció d'estiu.
3: La botiga al carrer s'afegeix a altres fires que es fan a Palamós, com per exemple el Forestock al mes de març o el Palamós Swing al juny.
2: I d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esborranc de l'L9 al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'L9. I finalment, en cultura, els valencians La Fúmiga han fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari amb un quart a dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: imposter.
1: Aquest estiu, Ràdio Brera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Duc. El govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros. Olaluz ha celebrat la decisió que deixa sense efectes la inhabilitació i el traspàs de clients iniciats el 16 de juliol i afirma, a més, que està al corrent dels pagaments. Es tractava d'una situació puntual derivada d'una discrepància sobre l'exigibilitat de determinades factures que comptaven amb un pla de pagaments, ha volgut deixar clar la companyia liderada per Carlota Pi. I Altafulla es suma aquest dissabte a la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits. La vila del Tarragonès acull una jornada de donació de sang i plasma per ajudar a mantenir les reserves als hospitals en una època de l'any en què van a la baixa. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
3: En el marc de la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot, l'Esplai d'Altafulla acull aquest dissabte al matí una nova jornada de donació de sang i plasma. La coordinadora del Banc de Sang i Teixits a Tarragona, Núria Vilanova, explica que durant les vacances les donacions poden baixar entre un 20 i un 30%, mentre que la necessitat als hospitals es manté. Per això, diu, es desplacen a municipis turístics com Altafulla.
4: Encara no s'ha acabat l'estiu i esperem això, no? Que no baixem mai la guàrdia i que doncs seguin els donants anant a donar sang. Bé, és el nostre fet de cada any.
3: Vilanova reconeix que actualment les reserves es troben una mica per sota del que agradaria al Banc de Sang i Teixits. Explica que pateixen, però alhora es mostra optimista i confia en recuperar el ritme habitual de donacions després de les vacances d'estiu.
2: I d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Elanou al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'Elanou. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera. El amor ya...

0: 100% feminista.
1: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu. Aprendre.

aquesta calor em ve de gust escoltar Ràdio Obrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
3: Aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços, clar que Catalunya serà capaç de fer-ho, no?
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumaran als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per emmagatzemar energia. I des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també, l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la línia 5. I, d'altra banda, el manteniment de Pirineus Oriental s'ha imposat aquest divendres a la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya del Nord. La votació ha comptat amb una participació del 10,4% de les persones inscrites a les llistes electorals. Impulsada pel Departament de Pirineus Orientals i amb caràcter no vinculant, proposava tres opcions diferents. Dels 38.000 i escaig vots emesos, el 47% han estat per Pirineus Orientals, el 42% per Pirineus Catalans i el 10,6% 64% per Pirineus Mediterranis. I, finalment, el govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El Bolletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros.
1: Notícies en xarxa. A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
4: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
1: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Sempre hi ha qui ha dit que pel que fa al patrimoni cultural, a Abrera no hi ha res, res més lluny de la realitat. Des del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica us agraïm que seguiu escoltant fidelment aquest programa mensual de Ràdio Abrera, on diem ben clar i català que a Abrera sí que hi ha res. Us parla Gerard Videgain i Figuerola, el mestre de cerimònies. L'art ens envolta en totes les seves vessants, a cada racó de la vila d'Abrera, hi pot haver una font d'inspiració per artistes locals o forasters, joves o grans. Al seu temps, l'ensenyament artístic també és un dels baluards de la cultura de la vila i esdevé una trinxera de pensament i de formació de la ciutadania per mirar-nos al món, començant pel nostre poble, amb uns ulls una mica més amables. Per parlar d'aquesta vinculació del patrimoni i del paisatge abrerenc i de les seves potencialitats artístiques, ens acompanya avui una persona que ataca, si se'm permet el verb, atacar, l'art des de moltes vessants a la nostra vila, un professor de Belles Arts i artista. Aquí tenim el goig de saludar. Benvingut, Rafa Aro Galera, en aquest humil programa.
1: Bon dia.
0: Estem molt contents de tenir-te avui amb nosaltres als estudis de Ràdio Abrera per fer aquest cafè simbòlic, que diem sempre, davant dels micròfons de l'emissora municipal. I abans de començar la conversa, seguim el protocol que tenim aquí, si és que hi ha algun protocol, i abans d'entrar en matèria sobre el tema d'avui, com fem sempre, em disposo a presentar breument el convidat, estimats oients, perquè tothom sàpiga qui tenim a l'altra banda dels micròfons de l'emissora municipal. Segur que hi ha infinitat d'alumnes de l'Institut Voltrera que et coneixen, però la gent més vella que escolti l'emissora no. Vella amb B baixa
1: i amb B alta
0: també. Espero no distar gaire de la realitat i he fet aquesta, ara fora d'antena, t'ho deia, aquesta escudella que he fet... Ara que fa calor fa de mal dir aquesta paraula, però he fet una escudella amb tot el que he anat recopilant sobre tu, perquè tens moltes vessants artístiques. Si hi ha cap esment a fer o si em descuido d'alguna cosa important que consideris que m'he deixat, m'ho dius i ho esmenem. Som-hi. En Rafa Aro Galera, nascut a Esparreguera el 1979, és llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i té el postgrau en Arquitectura Efímera, Esdeveniments i Conceptes Escènics per la Universitat Politècnica de Catalunya. Combina la gestió artística, el disseny i la construcció d'escenografies. És professor col·legiat de dibuix, pintura, expressió plàstica i creativitat i ha impartit la docència a la Fundació Pere Tarrés, a l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques d'Esparreguera i al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, actualment com a docent a l'Institut Voltrera d'Abrera. És professor associat a la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona com a formador de futures ensenyants al màster de professorat del Departament de Didàctiques Aplicades i també ha estat comissari d'exposicions artístiques, membre del col·lectiu Obert en Canal, amb el que organitzaven el Festival Dependent a Esparreguera el 2004-2006, i organitzador de l'àrea d'arts visuals del Festival de Teatre a Lola d'Esparreguera, també des de l'any 2010 fins al 2023. També és membre de la companyia Trama Teatre des del 2011 i del comissariat al Muixart Centre de Creació Contemporània de Martorell, municipi on actualment resideix. També és dissenyador, com dèiem, d'escenografies per teatre. I jo afegiria també, off the record, ja que fa molts anys que ens coneixem, que no té mai un no per resposta, cosa que motiva el fet que no m'hagi dit que no per venir avui en plena canícula aquí a Ràdio Abrera, tot i que dins de Ràdio Abrera sí està bé, però el camí per venir, diguem, que fa calor. Rafa, no sé si t'he presentat bé, suposo que més o menys...
1: Massa bé, no.
0: Però sí que m'agradaria que ampliessis una mica la informació en aquest sentit, perquè com t'apropes tu a les Belles Arts? O sigui, tu decideixes formar-te, però com et veig tu? És una mica tu que vius a Martorell, és com Pujols, Francesc Pujols, que deia que la poesia el va abandonar ell, no ell la poesia, doncs potser tu t'apropes a les Belles Arts o les Belles Arts s'apropen a tu? Com va això?
1: Molt bona pregunta. No sé, què fa que un nen no jugui a futbol tant i dibuixi més? Doncs no ho sé. Potser és això, és aquest fet de... jo feia de porter, no, potser no feia de davanter, jugava a futbol, jo no em cridava tant el fet de la pilota i em cridava més el llapis, poder, no ho sé, no sé què dir-te.
0: Feies de porter?
1: Sí, sempre, m'imagino que no em deixaven gaire la pilota als peus, millor que l'agafés amb les mans.
0: Tu t'esperaves allà i tenies la capacitat aquesta d'observació, no?, de veure... Mentre ells feien una altra cosa, tu miraves, no?
1: Jo mirava sempre, sí.
0: Ara que estem en ple any Gaudí, no? Ell tenia la capacitat d'observació, no? Aquesta d'estar quiet i anar mirant.
1: És una molt bona capacitat, de fet, de vegades t'inventes coses, eh? Tot allò que tu veus no sempre és el que passa, però és molt interessant observar i mirar.
0: Mm-hmm. Mirar l'entorn, mirar també el que fan els altres, clar, tu ataques, com dèiem abans amb aquest verb que sona violent, però que és així, no? Ataques l'art des de moltes vessants, hem parlat d'escenografia, hem parlat de, també de pintura, arts plàstiques... Com et definiries tu a nivell artístic, si et poguessis definir d'alguna manera? Perquè, clar, treballes moltes disciplines.
1: Crec que la base és el dibuix.
0: El dibuix.
1: La base és el dibuix. Llavors, a partir d'aquí, com és que arribo a l'escenografia? Home, perquè neixo a Esparreguera. I al final, malgrat vulguis o no vulguis, acabes topant amb el teatre. Camines i ensopegues amb un teatre. I un dia o un altre et demanen d'entrar, un dia o un altre et demanen de fer alguna cosa, algun profe et diu, em sembla que allò que estàs dibuixant és molt teatral. I tu quedes mirant i dius, si jo al meu poble tinc teatres, poder pico a la porta si no ensopego tant i algun dia miro d'entrar-hi. I és a partir d'aquí, és a partir del grafisme, d'imaginar... Jo veia pel·lícules quan era petit, me'n recordo, el meu cosí tenia tots els Playmobils del món, tots els Legos del món, i jo no. Llavors, ell quan veia una pel·li, doncs s'anava a la manta que tenia a l'entrada de casa, es posava, muntava el tinglado, i jo el que feia era agafava el bloc de dibuix i ho dibuixava. I suposo que eren dues maneres diferents d'aproximar-nos a allò que ens agradaria fer. Estàvem veient una pel·li de pirates i jo volia ser pirata, llavors jo representava el pirata, el dibuixava el vaixell, m'imaginava a mi i el meu cosí, doncs ho feia amb els ninos que tenia allà. Doncs m'imagino que al final és això, no?
0: Són maneres d'abordar el mateix, no?
1: Exacte.
0: Des de diferents... Parlava abans, quan llegia una mica les notes biogràfiques, arquitectura efímera, en el fons l'escenografia, no?
1: Sí, sí.
0: És arquitectura efímera. I què és el que tu et fa decidir? Perquè un cop dibuixes, clar, pots decidir dibuixar per fets artístics o dibuixar més tècnicament i fer arquitectura sense efímera, diguem, arquitectura pròpiament, no? Què és el que et fa decidir a tu per dir, no, jo prefereixo...
1: És interessant per què l'arquitectura, quan... No sé, l'arquitectura és una cosa de senyors i senyores llestes i jo feia ratlles en un paper, no? Per què? Doncs no t'ho sabria dir, que de fet l'escenografia en realitat fins al segle XX d'arquitectura poc, era més aviat pintura, de fet estava dintre de la pintura. Jo crec que té a veure una mica amb aquesta idea de construir allò que m'agradaria tenir, no? Aquest, tornem un altre cop a les pel·lícules de cowboys o de pirates, no? M'agradaria tenir aquell vaixell, doncs me'l construeixo. Llavors no me'l dibuixava, quan era més gran em feia maquetes i al final doncs d'alguna manera o d'una altra t'acabes doncs ficant en aquest món de crear un espai. I quan acabes la carrera, no sé si et va passar, però a mi em va passar allò de, bueno, crec que no he après absolutament res, o crec que no sé res, vaig a mirar a veure què podia aprendre més i vaig trobar allò, dic, ostres, doncs té a veure crear un espai i poder doncs dotar-lo de vida, no només a partir d'aquella construcció que jo faig, sinó doncs, del text teatral, de la posada en escena, perdó, i doncs això.
0: Clar, és crear una ficció, no? Una mica com els
1: Correcte.
0: Escriptors, quan creen una ficció, no? De dir, vull ser aquell personatge, vull passar per una història, per una aventura, me l'invento, no? Me l'invento,
1: sí, sí.
0: I genero aquests universos, no? De Peter Pan, no? M'invento un univers... i en aquell univers passen coses i allò
1: Exacte.
0: No existeix, però jo hi voldria anar. Com hi vaig? A través de la creació,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí. Després descobreixes viatjar i se'n va tot en orris, però...
0: Clar.
1: No. És una broma.
0: Sí, però llavors, clar, viatjar has de pagar coses.
1: Correcte, és veritat, això.
0: És
1: molt interessant que quan dibuixes és molt... De fet, és de franc. Necessites un boli o ni tan sols això, un
0: clar.
1: Llapis un palet, si ho tens a la sorra, o un tros de carbó, qualsevol cosa ja pots fer. Sí, sí, sí.
0: Qualsevol
1: sí.
0: Cosa pots fer, no?
1: Pots
0: dibuixar i pots entretenir-te. Clar, parlant d'aquesta ficció, també podem parlar de la realitat, que això és una mica el que ens acosta una mica també amb el tema. Sí que pots crear ficció a partir d'una realitat, però llavors, per exemple, inspirar-te amb l'entorn, abans d'entrar en aquest tema que entrarem més a la segona part de la conversa, tu també participes com a jurat en el concurs de pintura ràpida d'Abrera, que és un esdeveniment que ja porta gairebé 50 edicions celebrades. Segurament és una de les activitats, potser l'activitat que més trajectòria té a nivell cultural a Abrera com a concurs, I clar, en aquest cas el que fan els artistes, que molts venen de fora, és representar la realitat que ells veuen, però clar, la passen pel seu filtre, i a vegades veus uns quadres que dius, això és realment el que tu veus? No, ho has passat pel teu imaginari, pel teu filtre, no? No sé com ho vius tu, aquesta experiència de fer de jurat. Aquí tu també coneixes l'experiència d'Esparreguera, que també sí, hi has participat en alguna ocasió com a jurat, i suposo també com a participant, potser.
1: Com a participant jove, nen, sí.
0: Jove, nen.
1: I com a adult no ho he fet mai. Aquest any volia fer-ho, però al final aquest any no ha pogut ser. A veure si pot ser l'any vinent. I sí, al final, el paisatge, perquè la pintura ràpida doncs, ve d'aquí, ve d'intentar explicar un entorn, que pot ser un entorn urbà, un entorn mig urbà, mig natural o purament natural, passat per la visió d'aquella persona. El paisatge és això. El paisatge és una construcció social, és una construcció personal, visual. Llavors, doncs el que estem fent és d'alguna manera jutjar aquelles construccions que fan els pintors, aquella manera que tenen de representar, i és, realment és complex, perquè estàs comparant formes diferents de veure i de representar, que al final no sé si tenen gaire a veure, i aquesta te posa un primer premi, un segon i un tercer. Bueno, hi ha com molts ítems que tens a veure, però al final és relativament és complex, que són visions personals de cadascú.
0: Sí. I d'un espai que a vegades una mica aquest concurs de teatre, estic amb el teatre ara, que m'has dit allò d'escenografia, aquest concurs de pintura ràpida de Brera, clar, en el fons està representant espais que a vegades la gent diu, és que a Brera no hi ha res, no? Aquest programa, de fet, on estem ara parlant, és a Brera sí que hi ha res, perquè a Brera té potencial, i en el cas del concurs de pintura ràpida pensem que hi ha gairebé 50 edicions celebrades i no paren de venir artistes i pinten els mateixos espais o diferents, que amb el pas del temps s'han anat transformant, però sempre hi ha temàtiques, no? I Cabrera sí que hi ha res, en aquest sentit també són espais interessants per poder explorar la llum, els colors, les formes, i són espais que enriqueixen, no? També,
1: evidentment, però Abrera, Esparreguera, qualsevol altre poble, el que ofereix que és un entorn, i a partir d'aquí és aquesta mirada de la persona. Clar que hi és, i seria, hi ha una sèrie de construccions, hi ha persones, hi ha llum, hi ha esdeveniments, aquell diumenge passen coses, no té per què captar només aquella casa, el jardí d'aquella masia, no, sinó potser està passant alguna cosa que li interessa al pintor, hi ha una llum concreta, evidentment que passen coses, evidentment. Quan hi ha una se situa la gent en un lloc, succeeixen coses, i llavors tu estàs convidant a tota una sèrie de persones que tenen una visió concreta i que et donen aquella visió de l'espai i del lloc que està succeint, d'aquella prefesta, perquè no és ben bé en època de festa, no, sempre és una miqueta...
0: Sí, és just abans de la festa major, que també doncs, és l'inici, no? De fet, de la festa major, aquesta primera mirada a la vila abans de la festa major, era més interessant, no? Es podria fer el concurs de pintura ràpida després, també, fer-ne un segon després i veure com estem la gent després d'una festa major, que a més sociològicament és interessant també. I l'altre vessant que et volia treure el tema, preguntar, perquè també col·labores, de fet no col·labores aquí impulses aquest cineclub que acaba de néixer ara a finals de 2025, el cineclub Maruja Torres, que ja heu vingut, en aquest cas dos companys teus, l'Alfonso i el

0: van venir aquí al programa a presentar-lo i explicar una mica els objectius, tampoc no voldria que ens centréssim en això perquè la gent pot recuperar el capítol aquest, eh? Però sí que també voldria abordar això des de... És el setè art, n'hi diuen, no?
1: Sí, clar, sí, evidentment, sí.
0: Clar, quina part artística, tu també com a artista que forma part d'aquest cineclub, quina part artística té el cinema que vulgueu aportar amb aquesta entitat? Perquè, clar, hi ha una part d'anàlisi, no? En aquest cas, ara parlaves de la pintura, l'artista mira un espai i el tradueix i te l'exposa amb la seva visió. En el fons, una pel·lícula també, sobretot les pel·lícules, algunes de les pel·lícules que projecteu que són d'autor, no? És un autor, un senyor, una senyora, que agafen unes idees, plasmen amb un treball artístic i te'l presenten, i allò queda immutable. Evidentment, quan tu t'ho mires, depèn de com estàs, on tu mires i amb qui tu mires, canvia, eh? Això ho sabem, eh? La recepció. Però en el fons el producte, diguem, si podem dir aquesta paraula maleïda, o l'obra d'art, és la mateixa. Com l'analitzes, com a nivell artístic?
1: És un moment fixat en el temps, a l'espai, és una seqüència molt concreta d'imatges, muntada amb una idea prèvia, amb un text. Com ho abordem? Nosaltres, el nostre interès era, doncs, abordar el cinema des d'aquell cinema que ens interessa a nosaltres, que ens agrada a nosaltres, que és, doncs, aquest cinema de l'època daurada, clàssica, començar des de bueno, mitjans del segle XX i allargar-nos una mica, però quedar-nos en aquest espai intermig. Jo, el meu coneixement del cinema és un coneixement que ve, doncs, a partir de les arts, és a dir, de la composició, del muntatge, de la llum, del tractament, doncs, del so també, del teatre. Bé, doncs, sí, la meva aproximació i l'ajuda que jo puc donar a aquest col·lectiu és aquesta visió, doncs, de persona que li agrada, doncs, les diferents arts, i juntament, doncs, a la resta de companys, que dona la casualitat que tots són profes i que tots són profes de assignatures o matèries que tenen a veure amb les humanitats.
0: Digue-n'hi casualitat.
1: Sempre, evidentment, és casualitat, sí, no pot ser de cap altra manera. Doncs intentem, doncs, explicar aquesta visió que tenim del que és el que podria ser el setè art i la resta de les arts, perquè no és només el cinema. En el fons estàs explicant això, pintura, dibuix, teatre, música. De fet, és molt, molt curiós el cineclub com a tal, aquestes xerrades que succeeixen després de la pel·lícula, com en alguna d'elles l'èmfasi ha estat en la vessant musical. Per tant, és que de fet és una mena d'obra d'art total, que a més està enregistrada. Llavors la pots tornar a veure i tornar a veure i tornar a veure i recuperar en aquell moment concret quin sentit tenia i per què.
0: Espero que abans citaves les pel·lícules de pirates i d'indis i de vaquers, no? Aquestes pel·lícules que t'inspiraven de petit. A veure si un dia feu un cicle d'aquests també, que no estaria malament, eh?
1: No estem molt lluny.
0: T'imagines?
1: No estem molt lluny. No.
0: Que a vegades estan denostades aquestes pel·lícules i dius, home, també tenen el seu interès.
1: Ha sortit a la conversa.
0: Ha sortit, perfecte, molt bé.
1: És a dir, que no et pensis que no trigarem gaire.
0: Va bé saber-ho. Ara parlaves de la vessant musical i ens va molt bé això per poder fer aquesta mitja part nostra que fem, una mitja part particular, que és una mitja part musical, de fet, i com ja saben els nostres oients, sense publicitat. I sempre sona una peça. Avui sona una peça musical que té relació amb la persona o amb la situació en la que estem. Ara estem a l'estiu, per tant, una peça musical que fa estiu. Es tracta de la cançó Azzurro, original de Paolo Conte i Vito Pagliavicini, que va ser popularitzada, de fet, pel gran Adriano Celentano, que soni, doncs, aquest Azzurro.

0: Bé, hem escoltat Azzurro, aquesta magnífica peça de Paolo Conte i Vito Pallavicini, que va ser popularitzada, com dèiem, pel gran Adriano Celentano, qui sentíem ara esgargamellar-se aquí a l'emissora municipal. Seguim ara amb la conversa que teníem engegada amb l'artista i professor en Rafa Haro. Parlàvem dels espais com a inspiració per les obres artístiques, d'Abrera, de fet, com a possible espai d'inspiració d'aquest entorn, un entorn que té unes característiques molt concretes a Abrera, perquè estem una mica ubicats en una situació. Hi ha un vídeo que es va fer a principis dels anys 2000 que explicava Abrera com és el municipi. Deia, el títol era Abrera entre el riu i el camí. Una mica això explica el que és Abrera, no? Que està entre una cruïlla de camins, un espai un lloc de pas, que són els llocs interessants del Correcte. Planeta, els llocs de pas, i lloc de pas també d'aquest riu que separa el municipi en dos, no? Però que alhora també doncs l'aglutina, no? L'aglutina en dues zones molt interessants a nivell natural. No sé com veus tu. Dèiem l'altre dia que parlàvem per preparar aquesta xerrada, no? L'art és als marges, no?
1: I això sempre. Jo tenia un professor que d'escultura, que de fet vaig fer escultures justament perquè era l'únic lloc on podíem dibuixar a la facultat, aquestes coses que a dibuix no es dibuixava, doncs escultura es dibuixava. I el profe d'escultura sempre ens deia, era navarrès, hay que saber que el poder sempre traza línies rectes. I els artistes estem als marges. Nosaltres ens encarreguem d'allò que ningú vol, doncs allò és aquella és la nostra feina. Doncs poder sí, als marges del riu, i jo potser fins i tot afegiria que Cabrera, a més, té un element potent, que és aquest punt central que obre Catalunya cap al centre, que és Montserrat. És a dir, que potser sí que es troba entre aquest paral·lelisme, aquest Tigris i Eufrates, que podrien ser el Llobregat i la Nacional 2, i a més Montserrat.
0: És bona aquesta.
1: Sí, no sé, mira.
0: Qui seria el Tigris i qui l'Eufrates?
1: Sí, bueno.
0: També estaria bé.
1: El bon germà poder és el Llobregat, no? L'altre és més farèstec.
0: Sí,
1: cada cop es fa més ample.
0: Es fa més ample. Va creixent també amb les riuades de la societat, no? Clar, deies està ubicada en els marges i també amb aquesta frontera entre la metròpoli, no? I la zona més rural, i de fet dins mateix del municipi també ho tenim, no? Tenim la zona industrial, la zona del polígon, la zona natural, que és molt interessant i potser poc coneguda fins i tot per la població que hi viu, no? I és un espai interessant també, molt a la prop. Ara, com deies això, pensava en el terreny del Pou de Glaç, per exemple, d'en Margarit, que és un espai natural amb un element patrimonial bé cultural d'interès local, un pou de glaç molt interessant del segle XVIII, documentat el XVIII, vaja, però que està entre dos polígons, i el tenim allà al torrent, no? A mi que m'ha fet pensar en això que
1: a mi m'agrada molt la visió del pou de glaç, de l'escultura del Caramell.
0: Exacte.
1: I la superfaçana de Mercadona del distribuïdor que tens allà al darrere és aquesta mena de poesia una mica bastarda, no? del que és aquest entorn que deixa ja de ser, va a poc a poc deixant de ser industrial per començar a entrar al que seria la part més de Catalunya, potser una miqueta més més natural, a l'entorn del parc natural de la muntanya de Montserrat, però que té aquests contrastos, no? Que és una mica del que estem fets tots nosaltres, aquesta mena de quart cinturó que es va allunyant cada vegada més de Barcelona. No sé si hi haurà un cinquè, un sisè, i arribarem ja fins a la Vall d'Aran, no ho sé.
0: Sí.
1: Però és això, no? És aquesta hibridació, que potser és el... No sabria dir que és l'identitat de la nostra zona. Estem en aquest marge entre el riu, entre la carretera, entre allò que és industrial, allò que és natural, allò que és la ciutat i que és el camp, però no...
0: Segur, és una mica tot, no? I aquí és l'interès, no? També, que hem de aprendre a valorar-ho com a tal i a protegir el que ens queda per no perdre-ho, també, perquè si no perdem una de les dues potes, no?
1: Sí, hem de ser conscients d'allò que tenim. Hem de ser conscients.
0: Clar, i per ser conscients és important també la formació. La formació artística, que aquí obre un altre meló, la formació artística de la població, sobretot de les noves generacions, evidentment, que són els que s'estan formant. L'altre dia sentia una entrevista que li feien a la Laia Ferrús Vicente, que és doctora en Educació i Societat, és mestra, de fet, també, és mestra de Flix, a la Ribera d'Ebre, i en parlava en el podcast de l'Escola Guillem Agulló i deia que les polítiques educatives, més o menys la cito literalment perquè m'ho vaig apuntar, les polítiques educatives estan pensades i defensades des d'una organització que té per nom el desenvolupament econòmic. Ella deia, treu continguts, aposta per habilitats, competències i posa el focus a la producció i a la utilitat, eliminant aquesta funció humanista que té o ha tingut sempre l'escola. És a dir, aquí obro aquesta porta parlant tu, que a més també ets formador de professors. Quina és aquesta necessitat de formació artística? Com s'aborda des d'un centre ara mateix, des de l'Institut Voltrera, on estàs ara com a docent, no? Com abordeu això? Perquè a vegades sempre s'ha parlat de la música com una Maria, no? Però clar, les belles arts ja, imagina't, no? Va dir, perquè la música encara, qui més qui menys, vol tenir una guitarra i tocar per ser un gran guitarrista, però clar, com abordem el tema aquest?
1: No, a dia d'avui és molt més fàcil, perquè visualment és un món molt complex. Els alumnes saben compondre visualment de forma natural. El que has de fer és una altra cosa, és dir, molt bé, te n'adones que això és una composició? Per què has posat aquest color aquí? Per què has combinat aquesta figura amb aquesta altra? Ah, no ho sé, perquè queda bé, o perquè és no sé què. Bueno, són tendències que...
0: De intuïció, encara, o...
1: No és tant intuïció, sinó com que veuen tantes imatges, s'eduquen de forma natural, però sense ordenar. Es tracta una miqueta d'ordenar. Ja. Molt bé, doncs això que estem fent... és donar-li sentit. Donem una mica de sentit a allò que has vist tantes vegades, allò que et sembla que és maco, allò que et sembla que és que explica alguna cosa, que és aestètic, com diuen ara els nostres joves. Doncs és això, l'educació visual o artística, tal com la concebem a l'institut, no és res més que donar-li forma a aquest riu, a aquest allau de cultura visual que els hi ve, doncs, per tot arreu. És que de fet

0: fins i tot amb institucions públiques, que això jo trobo que és el gran problema, el gran error de fonament que té el tema de l'ús de la intel·ligència artificial, que jo crec que la clau està en que aquestes generacions entenguin que això s'ha d'utilitzar bé, no? com totes les grans avenços científics, que si els utilitzes bé són fabulosos, salves vides, anant a màxims. Si els utilitzes una mica malament, tens una guerra aliada, per dir-ho així, eh?
1: És l'eterna pugna entre el disseny i l'styling, seria una mica el mateix, no? Ara, perquè la IA ens fa que tot s'assembli a IA. Ja, fins i tot podria haver una estètica IA. Jo vull que això s'assembli a la IA. I m'agradaria ser totalment fals i que tot sigui IA. Doncs bé, sí, és una tria, eh? Podríem fer-ho. Històricament, que hi ha hagut? Doncs hi havia tendències i potser tu no volies estar en aquella tendència o seguies la tendència però després estaves encuriosit amb alguna altra manera de fer. Doncs és el mateix que hem de fer nosaltres ara aquí. Molt bé, la IA existeix, té una manera de fer IA, però tu també has de ser conscient de dir, molt bé, m'interessa aquesta estètica, vull anar una miqueta més enllà. Què m'ofereix la IA? Una immediatesa? Molt bé, però em dona una correcció, no? Hi ha alguna cosa que... De fet, la persona és aquell que crea el prompt, per tant, doncs, tu has de ser prou madur com per poder triar i decidir, que evidentment els joves, els estudiants de l'institut, doncs, més ràpid possible, i deixa'm i em poso a nodrir-me d'aquestes imatges que venen doncs en scroll i deixen de la portada del dossier o deixen de fer... Bé, es tracta d'intentar fer-los entrar aquest cuc per dir, val, la IA t'ho ofereix, però i si tu vas una mica més enllà? I si fas això? I si no sé què?
0: I qüestionar la IA també, posar-la en dubte, analitzar-la com a tal, de dir per què em fa això i per què no és correcte. Jo ara m'ha fet pensar en una visita que vam fer l'any passat al Castell de Voltrera amb alumnes més petits, en aquest cas d'escola. Clar, jo els ensenyava una imatge, una il·lustració que va fer un arqueòleg, que a més fa il·lustració històrica, basant-se amb les memòries, amb tot el que han fet sobre el castell de Voltrera, va fer una hipòtesi de com podria ser aquest castell de Voltrera al segle XIII. Interessant, perquè dius, s'ha basat en... O sigui, no ha posat res que no estigui contrastat amb evidències històriques i arqueològiques, i llavors els propis estudiants, acompanyats en aquest cas de la mestra, doncs, perquè ho va fer la mestra, van ensenyar-me una imatge que havien generat per intel·ligència artificial de com podia ser el castell de Voltrera. I evidentment allò semblava, abans que parlaves de l'Exin Castillo, no, del Lego, doncs l'Exin Castillo era allò, i era terrible, o sigui, era absolutament terrible. I us diria, ho veieu, no?, que no té res a veure això.
1: Perquè és el seu imaginari, és l'imaginari dels alumnes, d'aquests nens.
0: Però no té res a veure.
1: Com serà un castell?
0: No.
1: Castell és Walt Disney.
0: Clar, però no és el mateix a Walt Disney que el castell del Mario Bros del final, quan arriba pobre home allà, que no hi ha manera que trobi mai la princesa, i que el castell de Voltrera. Vull dir,
1: correcte,
0: hem de pensar que tots, la paraula castell hi és en tots, però que són coses diferents. Clar, llavors ells, quan els alumnes han d'abordar, per exemple, una exposició, voldria que em parlessis una mica breument d'això. N'heu fet diverses els últims anys, des del 2024 hi ha l'espai artístic Pere Torres d'Abrera, la sala Pere Torres, coneguda sempre com a sala Pere Torres, al carrer Major número 22, que és una sala d'exposicions municipals, petiteta, però que funciona molt bé, que està al nucli antic. Heu fet algunes exposicions allà,
1: sí.
0: Com, abordant diferents temes, però com ho viuen ells, el fet de faig alguna cosa i l'ensenyo? Que això és un altre tema, perquè l'art, a vegades tu pots estar dibuixant i tenir llibretes i llibretes, o escrivint, la gent que escriu, i molta gent, més de la que ens pensem, escriu o pinta o dibuixa, però hi ha un pas més, que és, ara això t'ho ensenyo.
1: És un repte. Per ells, no, de fet, no s'ho plantegen de bon començament. És una cosa que els oferim. Tenim aquesta possibilitat, hi ha un espai, i et miren, diuen, vols dir que això ho hem d'ensenyar? Vols dir que això que estem fent és important? Vols dir? Dic, sí, per què no? I els expliques, mira, doncs tota aquesta experiència que estem fent, de fet, l'últim, que una de les coses que vam mostrar va ser tot un treball sobre el color. Se m'acudia com, què és el que tenen més a prop del color ells i poden parlar sobre sentiments i emocions. Dic, ostres, doncs poder serien portades de jocs de jocs de videojocs o de pel·lícules, i sembla que, doncs, i si agafem

0: de pel·lícules i a partir de treballar el color de forma diferent intentem canviar el gènere cinematogràfic, a veure què passa. Llavors vam fer tot un treball i d'una pel·lícula que potser era una pel·lícula romàntica la canviaven a pel·lícula de por sense canviar la forma del cartell, lleugerament, i canviant els colors, i ho podíem fer doncs, digitalment, ho podíem fer a mà. Diferents professors van provar diferents maneres de treballar diferents tècniques. Home, quan tu els hi planteges estaria molt bé ensenyar això, que ho puguin veure les vostres famílies, et miren i com dient, vols dir, no cal. Però dintre de la classe sí que es va fer aquesta exposició. Es treballa individualment, es treballa en petit grup, es treballa a nivell classe, i llavors queda doncs, sortint de l'institut i ho ensenyem.
1: Clar, és una manera diferent i interessant això de canviar el color per canviar el gènere, no? Que ara m'ha fet pensar en un dia que vaig veure un també per xarxes un vídeo on explicaven com es pot canviar el gènere d'una escena, d'una pel·lícula de terror, per exemple, a una altra, canviar la música.
0: Ah, sí, clar,
1: que això és fantàstic, no? I ara fa poc que he pogut revisitar la pel·lícula del sisè sentit amb Bruce Willis i companyia, i clar, aquella pel·lícula tu li canvies la música perquè és de por, però no és un terror allò de que et fan que surt paraula incorrecta, susto,
0: sí,
1: surt.
0: Sí, sí.
1: No és això, és una altra cosa, no? Però que li canvies la música, dius, clar, que estic veient aquí, que estic,
0: clar, mirant. I el muntatge, si poguessis, cosa que no pots accedir,
1: no pots, però
0: o podries,
1: exacte,
0: poder,
1: o alteres una mica, no? O amb aquests cartells ho alteres, i
0: sí, sí, sí.
1: Clar, això ara vaig a fer una pregunta de vell a la joventut actual, no? Això de parlar de la joventut actual i aquest dèficit d'atenció, aquests diuen, perquè no, clar, també generalitzem i no, a vegades no és així, però hi ha hagut un canvi, això sí, d'interessos o d'objectius amb el que ells volen o el que ells esperen. Una mica es parlava un dia també als mitjans, no? d'aquestes expectatives que tenen aquestes generacions actuals que no tenien les nostres i que no tenien els nostres pares o els nostres avis. Són expectatives de vida diferents, no? Tu que estàs dins i que vosaltres que esteu en l'ensenyament i que ho veieu de primera mà, perquè a vegades ens alerteu, ei, vigileu que anem per aquí, vigileu que anem per allà, sou una mica el termòmetre del que vindrà en el futur, no? Perquè veieu com van evolucionant ells, com es van formant i què van pensant. Quina és la situació que veus actualment i quins són aquests reptes de futur? O sigui, cap on hauríeu d'anar o cap on hauríem d'anar perquè no perdem tot aquest interès per l'entorn, per la cultura, per l'art, perquè l'art, en el fons, crec jo que és una mica el que ens fa una mica diferents de les altres bestioles o plantes o històries que estan...
0: Hi ha qui diu que és la compassió, hi ha qui... Bueno,
1: sí.
0: Les arts, que és complex perquè al final estaries tota una vida i no sabries mai què són les arts ni què és l'art. És una manifestació, com que sóc humà, puc dir que és humana.
1: Clar.
0: No ho sé, si fos un ximpancé, potser també seria una manifestació ximpancenca. És una manifestació de la teva manera de fer, de viure, d'observar i de sentir. Llavors, què hem de fer nosaltres perquè no es perdi les arts dintre d'aquest marasme de scroll infinit que tenen els alumnes? Doncs jo penso que el que hem de fer és escoltar, principalment, i observar. I una vegada observes, veus com ells es relacionen amb aquest entorn, poder explicar que a més hi ha altres coses i que històricament hi ha hagut altres coses, però és que de fet ens ha passat a nosaltres també. Segurament nosaltres ens hem perdut moltíssims gravats del segle XVI que per nosaltres no tenen cap mena de sentit perquè la reproducció és fotogràfica, i al segle XVI, segle XVII era meravellós poder gaudir d'aquell gravat, d'aquell gravador. Al final són signes dels temps, és a dir, es tracta d'entendre, d'observar, de saber què és el que tenim per poder afegir tot allò que existeix i que no perdi sentit. Res més, ara tenim la grandíssima possibilitat de fet, a les aules tenim una superpantalla, no sé qui l'ha demanat, però bueno, la tenim a tots els instituts i en tenim moltíssimes, amb accés a internet, i a més jo puc accedir a internet des de la pantalla, des del meu ordinador. Els alumnes tenen ordinadors allà petits, jo els hi podia haver penjat ahir a la tarda perquè poguessin entrar i s'ho mirar, és a dir, sobre aquesta multiplicitat, aquest llibre que teníem abans, que tu obries i hi havia una il·lustració de, no sé, la Mezquita de Córdoba i bueno, pues, era allò, no? La Mezquita de Córdoba era allò d'allà que veies allà, una cosa
1: sí,
0: així
1: com... Ara hi pots entrar en 3D, clar, i ampliar un capitell i ja està.
0: Tens tota aquesta possibilitat, llavors, és dir, molt bé, tot això que tenim, no ens en oblidem que també, doncs hi ha això altre, els mocàrabs que encara a dia d'avui hi ha estudis que no saben com estan confeccionats geomètricament els mocàrabs. És a dir, hi ha estudis doctorals, encara s'estan mirant i pensant com estan construïts. És a dir, que sí que hi ha moltíssima varietat, però el que es tracta és d'agafar i intentar aproximar aquella realitat al lloc, aquell entorn que s'hi trobaran, doncs al seu abast, posar-lo al seu abast.
1: I escoltar-los, que això m'ha interessat molt, això que deies d'escoltar-los, també a vegades pensem en les generacions més joves com una sèrie de persones informes que es poden modelar a la nostra mesura, que això és perillós també a nivell polític i de tot tipus, no? Però també és important escoltar-los, donar-los aquesta... perquè són persones, i escoltar-los també, potser n'aprenem alguna cosa.
0: De fet, n'aprenem
1: i molt. A veure...
0: I ells tenen altres contextos que nosaltres no coneixem, que els han vingut des d'aquestes vies digitals superimmediates que ens quedem parats i et parlen d'alguna cosa que dius, i això on ho has vist, on ho has sentit, no, que un youtuber on... Es tracta d'això, d'aprofitar aquesta proximitat, aquesta facilitat que tenim, que després hi ha tota la resta, evidentment la democratització de la imatge
1: de tot i força, sí, però sí. Clar, els docents esteu molt al dia perquè esteu tractant amb els que estan més al dia.
0: Estem al dia forçats, sí, dir, segurament sí, sí. Tenim un nivell bastant inferior al que tenen ells de coneixement de tot l'entorn digital, i com que no ho som de nadius digitals, no és una cosa de que estigui content, però jo vaig acabar la carrera sense tenir un ordinador i fer els treballs a ordinador, i els feia màquina.
1: Imagina't.
0: I vaig acabar el 2001. Clar. Vols dir que això és, a dia d'avui, el contrast és bestial? Doncs sí. Sí.
1: Parlant de temps, jo m'agradaria acabar la conversa recitant un poema breu, que ja no és el primer cop que el recito aquí, perquè crec que fa anys el vaig recitar. És un poema del juliol de 1926, o sigui, 100 anys ja té aquest poema. Es va publicar a la revista D'ací d'allà, i l'autor és en Joan Llongueres, i és un poema que porta per títol Abrera. Llavors, veient una mica el que dèiem abans d'Abrera i de totes aquestes referències, el poema fa així, diu: Abrera, terra de vi, que ja en tens l'anomenada, la falda verda parada arran mateix del camí, el campanaret molt fi amb uns blaus a la teulada, cada casa reposada i tranquil cada veí, amb el sol del dematí que et desperta enriolada, quin goig fas encatifada d'aquell verd esmaragdí. És la vinya el teu jardí, i et complaus en sa brotada i en l'espessa pampolada on el gra s'hi veu lluir. Fas la feina com si res, sempre alegre i riallera, contemplant el Penedès cada dia amb més falera. Abrera, terra de vi, Abrera, terra feinera, tan oberta i falaguera, cap més com tu pel voltant. Abrera, que tens tot l'aire d'infant i et donen les mans cantant Martorell i Esparreguera. Joan Llongueres, 1926. Un altre món. Per sort, i aquí volem reivindicar-ho, aquesta Abrera, terra de vi, aquestes vinyes que miren al Penedès encara existeixen, no tantes, però encara existeixen, i hi ha famílies pageses que encara ho treballen. O sigui que sempre hem de mirar de que això, com dèiem abans, que no es perdi, que com a mínim aquest poema segueixi vigent 100 anys més, ni que sigui amb menys extensió, i que ara tinguem aquest paisatge per poder-lo dibuixar, per poder-ne aprendre també del que tenim a la vora. Moltíssimes gràcies, Rafa.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Un plaer que hagis pogut venir aquí al programa, com dèiem, en plena canícula. Rafa Aro, artista plàstic, artista, no sé com definir-lo, de moltes maneres, professor de Belles Arts i docent actual de l'Institut Voltrera d'Abrera. com dèiem, un plaer. I a vosaltres, oients, sapigueu que aquesta conversa ha estat enregistrada i ja forma part del podcast de Ràdio Brera i, per tant, ja és automàticament patrimoni sonor de Brera, que és així de fàcil, fent patrimoni aquí, com si bufessin ampolles, eh? Ja ho sabeu, podeu recuperar aquest episodi sencer al podcast de Ràdio Brera i, si us quedeu amb ganes de més, sempre podeu recuperar en qualsevol moment l'episodi que vulgueu de les temporades anteriors. Som aquí des del 2019, envellint com el bon vi. Ja teníem ordinadors també en aquell moment, però sí que jo sóc bastant de paper, eh? I aquí seguirem uns quants anys més, sempre ben acompanyats, si la Moreneta i el déu egipci Ra volen, però com sempre dic, s'han de posar d'acord, si no, no funciona. Moltes gràcies també al Xema des del control tècnic i gràcies a tothom per escoltar-nos en nom del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica de Brera. Us parla, com cada mes, Gerard Videgain i Figuerola. I aquí us esperem, ens retrobem, si voleu, el mes vinent per afirmar novament en antena que a Brera sí que hi ha res. Salut per tothom.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Brera a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat i a l'aplicació de Ràdio Brera, que us podeu descarregar de manera gratuïta al vostre dispositiu mòbil. A Brera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Brera sí que hi ha res.
4: Música i informació. Ràdio Brera.
5: ¿Qué horas son, mi corazón?
6: Hora 23.
7: Te lo dije bien clarito.
8: Permanece en la escucha.
6: A Ràdio Brera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Brera.
9: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
10: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.
11: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Toser, a Jazz Club de nit.
12: A Ràdio Abrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
3: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura, i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
2: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumarien als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per magatzemar energia. Els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. No obstant això, no hi ha cap municipi amb risc extrem d'incendi i tampoc cap espai natural amb restricció d'accessos. Agents rurals, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona s'han desplaçat al bosc de la Marquesa, al Tarragonès, per reforçar la prevenció d'incendis i evitar conductes incíviques. I també expliquem que des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura de la línia 4 i 5. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
4: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
5: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
6: Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera, en

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Tenim la fórmula perfecta
1: per gaudir de l'estiu. Ràdio Abrera.
2: Toma.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Són les 3 i ja sospito el que pensa.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Bon dia, són les 2.
2: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
3: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc amb 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
1: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
3: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra i Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
1: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
5: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un pelet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
3: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.

0: Música i informació. Ràdio Brera. Fórmula 40 a Ràdio Brera. A Ràdio Brera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Brera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Soy J.C. Ramón.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Connecta't a Ràdio Brera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica i eòlica i fotovoltaica al Plater, tot i que ha deixat clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant. Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública i assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen l'implantació dels nous projectes. La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones, convocades per diverses plataformes, ha denunciat l'impacte dels projectes renovables i ha afirmat que no són transició, és especulació. El debat, per tant, entre el desplegament energètic i el territori i el consens continua obert. La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les altres alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sigut un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb només el 10,64% dels vots. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens. Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79, han votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. I pel que fa a les incidències, des d'aquest matí, la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants, després de les obres de millora que s'han dut a terme. L'intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però ara reprendre la normalitat del servei. Dilluns, l'estació del Verdaguer també recuperarà normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer un recorregut alternatiu que ha estat necessari durant les obres. També els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'E9 al Putxet hauran d'esperar unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. L'esvoranc, que es va produir el 7 de juliol després de detectar moviments de terra, va generar una cavitat de 8 metres. El retard per arribar a tornar a casa està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora que està aturada dins els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9. Territori admet que la finalització del túnel s'ha endarrerit diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació de prop de 30 quilòmetres previstos. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. I me pregunto si pudiera. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
2: Cap de setmana, amb Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-la en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Abrera som cultura.
4: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
3: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat l'inversió en sanitat des del nou cap d'Almenar al Segrià. En una visita al centre, ha carregat contra aquells que diuen que paguen masses impostos i ha defensat que aquests, precisament, permeten la creació de nous centres com el d'Almenar o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important amb obres en 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estan fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els de tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any 2027. El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar el terreny i retirar la tuneladora que continua aturada sota els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9, ja que des de territori admeten que la finalització del túnel s'endarrerirà diversos mesos. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han fet. Dilluns l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari. També, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme de Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols i que per ara es mantenen i desconeixen més detalls. Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen per ara la xifra de tres espanyols desapareguts i explica que les ambaixades estan seguint atentament la situació. I en cultura, l'èxit de Spider-Man Brand New Day no s'ha quedat a les sales de cinema. Gairebé un mes després de la seva estrena, el film protagonitzat per Tom Holland ja és la pel·lícula més vista de l'any als cinemes catalans. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Big Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más arreglato. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Big Friday on Air. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
2: R4, Vilafranca del Penedès. Via 2, ara totes les estacions.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt

0: Eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Passa el cap de setmana a Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers, que han rebut l'avís a les 5 i 5 minuts, han enviat al punt de l'accident 7 dotacions. Els efectius de bombers han pogut extreure dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats, tot i que per ara no hi ha informació sobre el seu estat. Arran d'aquest sinistre, l'AP7 està tallada al Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions des de Sant Cugat. En plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials en què s'ha defensat la prioritat que continua sent el retorn ràpid de tots els que estan il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'Europol, l'Agència d'Asil de la Unió Europea. També en aquests moments s'està celebrant la diada de vigílies de la Festa Major de Vilafranca amb els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per saber com estan anant, connectem amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
3: Vilafranca del Penedès està vivint una bona diada de vigílies aquest 29 d'agost amb les colles locals, els castellers de Vilafranca i la colla dels xicots de Vilafranca. Uns castellers de Vilafranca que han iniciat la primera ronda amb un 4 de 9 en folre molt lleuger, pensant en el 4 de 10 per demà en la diada de Sant Fèlix. El mateix han fet també en segona ronda, amb un 3 de 9 en folre també descarregat de cara a un possible 3 de 10. Per la seva part, els xicots de Vilafranca de moment han complert els seus objectius, han descarregat en primera ronda el 4 de 8 i en segona ronda la torre de 7. Falta saber si finalment podran descarregar el 3 de 8, que veurem d'aquí uns instants.
2: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap d'Almenar, al Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la seva inversió en sanitat. En una visita en aquest centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es passen masses impostos i ha defensat que aquests permeten creació de nous centres com el d'Almenar o reformar-ne d'allà existents. També els agents rurals han informat aquest dissabte del perill d'incendi. Ho és especialment alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en comarques com l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Baixa i Urgell. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

Jazz Club de Nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de Nit.

Avís urgent. Si aquest estiu marxes a la platja, a la muntanya, recorda que ens pots escoltar per internet i per les aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: esquina. Y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
1: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Passa el cap de setmana amb Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música i la informació que més t'interessa. Sintonitza'ns al 107.9 de la FM, a radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol continua tallant l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers ja han pogut extreure a dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats i actualment es troben sent ateses pel SEM, gràcies a les 7 dotacions que han mobilitzat. A conseqüència d'aquest sinistre, a l'AP7 està tallada el Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions d'un quilòmetre des de Sant Cugat del Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap del Manel Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la inversió en sanitat. En una visita al centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es paguen masses impostos i ha defensat que aquests permeten la creació de nous centres com el del Manà o reformar els existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important, amb obres a 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estaven fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
3: Bona tarda. Dissabte que està sent molt tranquil i, de fet, amb una temperatura continguda després del matí frescal, la tarda ja ens ha portat alguns valors al voltant dels 30-32 graus, sobretot a les comarques prelitorals i del Pla de Lleida, però no s'ha enfilat gaire més aquesta temperatura. Algun núvolet prim i poca cosa més. En vista el diumenge, una situació una altra vegada molt tranquil·la. Al matí alguns núvols a la Costa Daurada, durant la tarda cap al Pirineu. Poc destacable, sense tempestes. I la temperatura una altra vegada contrastada. Matí, frescal, però demà a la tarda farà una mica més de calor que avui, sobretot a Lleida, a l'Ebre i a l'interior gironí. N'estem pendents a la xarxa?
2: També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. Així, els usuaris també podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que havia d'estar necessari durant les obres. I en plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda que el govern espanyol ha realitzat per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què aquest ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen i l'emigrant a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba també implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho aquesta ajuda...
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
5: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
4: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
5: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
7: It's gonna be a lonely night. ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
8: ¿T'agrada la bona música?
9: En tenim la millor. ¿T'agrada estar informat? Et posem al dia. T'agrada la ràdio? Nosaltres som la teva. Al cap de setmana, Ràdio Abrera.
8: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres.
10: També a l'estiu.
11: També a l'estiu.
10: Ràdio Abrera.
12: Mami. Tu y yo tan elástico. Nos conectamos fantástico.
13: ¿Sabes lo que siento? Vivamos el momento. Échale mucha paz.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. L'accident de trànsit entre els tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol ha deixat 10 ferits, un d'ells en estat crític que ha estat traslladat a l'Hospital per Taulí de Sabadell. La resta, menys greus, han estat traslladats a la Mutua de Terrassa i al Consorci Sanitari de Terrassa. Connectem amb Pau Pasqual, de TV, per saber la situació. Bona tarda, Pau.
3: Bona tarda. Doncs 3 hores després de l'accident, als carrils que connecten l'AP7 amb la B23 per accedir a Barcelona continuen completament tallats. Els bombers ja han enviat aquesta tarda 7 dotacions per haver de treure 2 persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles. Ara mateix doncs estan fent tasques de retirada de vehicles en aquests 2 carrils que, recordem, 3 hores després del sinistre continuen tallats. En total, com deies, hi ha 10 persones implicades. Els que han sortit pitjor parats, una parella d'edat avançada que sí que tenen ferides de gravetat, tot i que la causa de l'accident encara està pendent de confirmar. El xoc s'ha produït just al punt on els carrils se separen per distribuir el trànsit cap a les diferents sortides i, com deia, els 2 carrils que connecten l'AP7 amb la B23 estan completament tallats des de les 4 de la tarda, però la policia està podent desviar els vehicles cap a l'A2 o els fa continuar per l'AP7. Aquest desviament és precisament el que està evitant un col·lapse més gran a l'AP7, tot i que la circulació cap a Barcelona ara mateix està molt condicionada. De moment, com dèiem, els treballadors estan treballant en la retirada dels vehicles i fins que no acabin no es podrà recuperar aquest accés, aquesta connexió des de l'AP7 cap a la B23.
2: Moltes gràcies, Pau. Doncs bé, seguim en què el govern ha dedicat la seva jornada d'Osa Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructura de comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament i el debat del Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, que és el Plater. També la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'ha enfilat fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. I també en esports, avui dissabte comença de nou la Lliga EF de futbol. I en aquests moments acaba de començar a rodar la pilota en el partit entre l'Espanyol i l'Eibar. Demà diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Lezama. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: ¿Qué hora son, mi corazón?
5: Hora 23.
6: Te lo dije muy clarito.
7: Permanece a la escucha.
8: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
5: Hora 23.
8: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
5: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
8: A Ràdio Abrera, Hora 23.
9: Ràdio Reloj.
10: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
9: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
10: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
11: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
12: No te quedes atrás
11: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
12: En Top Música Nueva.
11: Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, aquí, en Ràdio Abrera.
13: Cap de setmana.
14: Cap de setmana.
13: En Ràdio Abrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe, però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Reagan.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit ja ha reobert l'AP7 a l'altura del Paiol després de l'accident múltiple entre tres turismes de les 4 de tarda que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític i que ha estat traslladat a l'Hospital Pare Taulí de Sabadell. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia i anava en direcció contrària ha topat contra dos vehicles que anaven en sentit Barcelona. En un dels vehicles, que s'ha trobat de cara amb el cotxe que anava en sentit contrari, hi viatjaven un matrimoni amb dos menors i a l'altre hi anaven tres adults. En el vehicle que anava en sentit contrari i que fugia de la policia, hi viatjaven dos homes que han quedat detinguts i el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Dels dos detinguts, el conductor està acusat de conducte homicida i lesions i en custòdia a l'hospital, mentre que l'altre està acusat de desobediència. En altres trams de l'EP7 també hi ha incidències. Entre Margarida i els Monjos i la Franca, i entre Subirat i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, també hi ha lentitud i aturades arran d'un accident. També hi ha intensitat en aquesta autopista a Gelida, en sentit nord, tot i haver-se retirat el cotxe accidentat anteriorment. Totes aquestes incidències es produeixen en un context d'un cap de setmana amb molta mobilitat arran de la finalització de moltes persones de les seves vacances d'estiu. I la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'enfila fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial ha passat de 3 a 2. També el govern ha dedicat avui la segona jornada de la trobada a Os de Balaguer, han fet diverses visites a municipis i infraestructures a les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solà d'Alcarràs amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el funcionament territorial per la generació elèctrica i eòlica o fotovoltaica, també anomenat Plater. I en plana també més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. I en cultura, la banda barcelonina de punk Beni Dolores, el rock alternatiu de Matadepera d'Orella 2 i la formació indie rock osonenca Pla Moguda són els tres finalistes de la 26a edició del concurs Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe es celebrarà el dimecres 23 de setembre a la plaça de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Fórmula.cat. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
5: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
6: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Ràdio Abrera, no marxem de cap de setmana. Els dissabtes i diumenges t'acompanyem amb la millor música i tota la informació.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Siguis on siguis, Ràdio Abrera t'acompanya durant el cap de setmana amb la millor selecció musical pensada per tu. Amb la informació més propera. 107.9 FM, radioabrera.cat i aplicacions mòbils. Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta tarda, que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crítics. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori en falsa a l'aldea ha entrat a l'AP7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària, amb agreujants, lesions i robatori en força i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori en força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. I en plana internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'aeroport i l'Agència d'Asil de la Unió Europea. I amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en un punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Premià Mèdia, Manuel Ferrer.
3: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
2: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'E9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern atribueix el retard als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també s'endarrirà mesos la finalització del túnel de l'E9. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: da do do din da da do do do din da da do do.
1: Al cap de setmana a Ràdio Obrera, Ràdio Obrera, marquem la diferència.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada. Cintura i cintura. Ràdio Obrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta tarda i que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori en força a l'Aldea ha entrat a l'AP7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agressions, lesions i robatori en força i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori en força, mentre que el tercer ha fugit i està en cerca i captura. El govern ha dedicat avui la seva segona jornada de la trobada d'Osa Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructures de les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Electricitat i Fotovoltaica a Plater. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja s'enfila fins a 682 persones, segons l'últim recompte oficial publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial, segons el Ministeri d'Exteriors, ha passat de 3 a 2. Recordem que els agents rurals han indicat que el perill d'incendi per tot el dia d'avui ha estat molt alt. També continua important a la plana internacional, on es troba treballant la Comissió Europea per la petició d'ajuda per fer front a la gestió de crisi migratòria a Ceuta per part del govern d'Espanya. I pel que fa als esports, avui dissabte ha començat la nova temporada de la Lliga F. L'Espanyol ha perdut 0-1 al camp de l'Eibar en el temps de descompte. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Obrera. Fórmula 40 a Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radioobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda 107.9 FM.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat.
0: Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Obrera. Marquem la diferència.

0: This is your wake-up call.
1: Ràdio Abrera, són les 11.
2: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
4: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
3: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
4: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
3: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
4: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
3: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
5: Entre tots i totes, fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!